0: nome col país per l'esercimento d'este.
1: Ajinata parla de muspa casa llarrancuta hari chay pitandari cuspa casa llancuta kai brigadas parlamentarias kahmantava. Chay willay kuna wanku